0: hoy.
1: Radio Castellón. Cadena SER.
2: El 12 d'agost, que res t'ennuvole l'eclipsi. Deixa el cotxe a casa i utilitza el transport públic. Des de l'Ajuntament de Castelló t'ho posem fàcil. Aparca amb comoditat en els pàrquings habilitats al campus de la Universitat Jaume I, el recinte de Fires i Mercats, l'antic Mercat del Dilluns, Carrefour i al costat del Col·legi Sant Cristóbal. I des d'allí, baixa el grau amb els autobusos que eixiran cada 15 minuts des de les 9 del matí i fins a les 2 i mitja de la matinada o el tram. Viu l'eclipsi, mou-te sense estrès i gaudís d'un dia històric. Regidoria de Mobilitat, Ayuntamiento de Castelló.
3: El viernes 28 de agosto, la cooperativa Viver se llena de vino y música. Disfruta de una cata de dos vinos, aperitivo y concierto en directo en el patio de la Almazara. A partir de las 7 de la tarde, por solo 12 euros. Reserva en cooperativaviver.es y vive el tardeo de la COP.